0: 5, 6 y 25 en Canarias. Tiempo para la información local.
1: Radio Nacional, Radio 5, Barcelona.
2: Bon dia, 5 minuts i seran 7:45 del matí d'aquest divendres 21 d'agost. Repassem el més destacat de l'actualitat local, avui amb la mirada posada al cel. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses des d'avui fins dissabte. Uns ruixats que seran especialment intensos aquest vespre. Ampliem la previsió del temps amb la Met, Jordi Oriós. Bon dia.
3: Bon dia. Avui, nuvolositat d'evolució a partir del migdia a Barcelona, amb probabilitat de ruixats que poden venir acompanyats de tormenta al Prepirineu a la tarda. I a la nit, atenció, perquè hi ha probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta a l'oest del litoral, que poden ser forts o molt forts. Temperatures màximes avui en descens generalitzat. S'esperen màximes de 33 graus a Igualada i Manresa, 31 a Rubí, 30 a Vilanova i la Geltrú, 29 a Barcelona, Mataró, Sabadell i Vic. Demà inclús podrien baixar una mica més aquests valors. Pel que fa al vent, d'avui fluix variable, canviant primer a predomini de la component oest a la meitat occidental i a la component sud a la resta, amb intervals moderats al litoral. És una informació d'EMET.
2: I conseqüència del mal temps, la circulació de la RL4 de Rodalies torna a estar interrompuda entre Calaf i Manresa. S'ha habilitat servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre les dues estacions. Com dèiem, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per l'empitjorament de la previsió de pluges a Catalunya. Avui divendres i demà dissabte es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, sobretot al litoral i prelitoral. Protecció Civil demana extremar la precaució i evitar rieres, barrancs, passos soterrats i altres zones inundables. Aquest dijous el 112 ha rebut més d'un centenar de trucades relacionades amb les pluges, la majoria a la demarcació de Barcelona, en concret al Vallès Occidental. Els municipis amb més trucades han estat Sabadell, Terrassa i Sant Quirze, on aquest dijous a primera hora de la tarda han caigut una forta pedregada. Els bombers han atès avisos sobretot per arbres i objectes caiguts, inundacions i acumulacions d'aigua. S'acaba l'estiu i també les obres que s'han fet durant aquests mesos a Barcelona, coincidint amb les vacances. Una d'aquestes és la de la millora d'una part de la línia 1 del metro, que està tallada des de mitjans de juliol. S'ha renovat completament més de 2 quilòmetres de vies entre les parades de Santa Eulàlia i Mercat Nou, a la frontera entre Barcelona i l'Hospitalet del Llobregat. S'ha incorporat formigó, que dona més estabilitat als combois i més comoditat als usuaris. Tot això permet reduir les incidències de la línia vermella, que és la que mou més usuaris de tota la ciutat. David Prat és el director del metro.
4: I també menys manteniment. I això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei i la franja de manteniment a la nit és molt petita. Per tant, hem de tenir infraestructures que facin que el manteniment sigui molt ràpid, perquè si no, no tenim quasi temps de fer manteniment.
2: A partir de dissabte 29 d'agost, el servei es restablirà completament i es podrà tornar a recórrer la línia vermella de punta a punta. I primera setmana sense nous positius des de l'esclat de la pesta porcina africana a Collserola. Aquest dijous el Departament d'Agricultura ha informat que no s'ha detectat cap entre les 300 mostres de senglars analitzades aquesta setmana dins la zona del risc. És la primera vegada que això passa des de l'inici del brot, el 28 de novembre. Recordem que Barcelona i 18 municipis més del Baix Llobregat, al Vallès Occidental, formen part d'aquesta zona del risc. El govern considera que la bona notícia és resultat de l'estratègia que s'està seguint, però adverteix que el brot encara no es pot donar per superat i per aquest motiu manté sense canvis les restriccions vigents. I a la crònica esportiva, aquest matí el Barça fa la penúltima sessió preparatòria abans del partit de la Lliga d'aquest diumenge, amb el lateral Joao Cancelo ja sota les ordres de l'entrenador Hansi Flick. A la seva presentació, el jugador ha dit que l'objectiu d'aquesta temporada és la Champions.
5: Creo que estamos en un buen camino porque tenemos jugadores de mucha calidad en este grupo y vamos a hacer de todo para que sea posible lograr esa Champions.
2: Encara de futbol, el defensa de l'Espanyol Roger Hinojo portarà el dorsal número 21, el del capità etern Dani Hark, que l'escoltem.
6: És algo que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Hark el millor possible.
2: Doncs fins aquí les notícies de Barcelona. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia. Que tinguin un molt bon dia.

0: 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias. Tiempo para la información regional aquí en la antena de la Radio Pública.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bon dia, és divendres 21 d'agost, són 7:45 del matí. Catalunya viu un canvi de tendència en l'àmbit meteorològic. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per l'empitjorament de la previsió de pluges que podran superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Per això fa una crida a extremar la precaució i evitar rieres, barrancs, passos soterrats i altres zones inundables. Tot plegat després que aquest dijous al telèfon d'emergència 112 rebés un centenar de trucades relacionades amb les precipitacions. De seguida ho ampliem, abans la informació de serveis. Previsió meteorològica amb l'AEMET. Jordi Oriós, bon dia.
3: Bon dia. Avui a Catalunya la inestabilitat pot deixar ruixats acompanyats de tormenta a la tarda al Pirineu de Girona i es poden estendre a zones veïnes. A Tarragona, a última hora del dia, s'esperen ruixats acompanyats de tormenta que poden ser molt forts. A la resta, intervals de núvols. Pel que fa a les temperatures, en descens generalitzat, localment notable, a excepció del litoral de Barcelona, en podrien pujar lleugerament. Avui s'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 30 a Tarragona, 29 a Barcelona i Girona. Aquests valors podrien inclús baixar una mica més cap al dissabte. Pel que fa al vent, a l'Empordà bufarà la tramuntana moderada. A la meitat sud de Tarragona, vent del nord-oest fluix a moderat, girant a sud-est al final de la jornada. A la resta, predomini de la component oest moderada a la meitat occidental. És una informació d'AEMET.
2: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora, la principal afectació es troba a la C-147, a l'Alt Àneu, en tots els sentits, que es troba tallada en tots els sentits a causa d'una esllavissada. També hi ha un accident a la C-16 que provoca mig quilòmetre de retencions a Guardiola de Berguedà, en sentit Barcelona, amb un carril tallat. A la P7, una avaria provoca mig quilòmetre de circulació intensa a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, en sentit Castelló, també amb un carril tallat. I a Rodalies, la circulació de la RL4 es troba interrompuda entre Calaf i Manresa a causa d'una incidència a la infraestructura derivada de les condicions climatològiques. Salutacions del Sergio Lezcano a les vies de so i de qui us parla, Míriam Andreu. Comencem. Ho dèiem en portada, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per l'empitjorament de la previsió de pluges a Catalunya. Avui divendres i demà dissabte es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, sobretot al litoral i al prelitoral. Clara Ontanyón.
4: Un episodi que ha començat aquest dijous i s'ha allargat de matinada, sobretot al Pirineu Oriental i Occidental. Unes pluges que han fet baixar els termòmetres aquesta matinada en el conjunt de Catalunya. La temperatura era entre 3 i 6 graus més baixa que ahir a la mateixa hora. Tot i que de moment no hi ha hagut grans danys, Protecció Civil demana extremar la precaució i evitar rieres, barrancs, passos soterrats i altres zones inundables. Sobretot aquest vespre a Tarragona i les Terres de l'Ebre, on es preveu que plogui més. Aquest dijous el 112 ha rebut més d'un centenar de trucades relacionades amb el temporal, la majoria al Vallès Occidental. Els bombers han atès avisos, sobretot per arbres i objectes caiguts, inundacions i acumulacions d'aigua. El més destacat, a la Ràpita, on una trentena de vehicles que havien quedat atrapats a la zona de la platja del Trabucador per la pujada del nivell del mar a causa de la tempesta. Finalment, els vehicles han pogut anar sortint progressivament de la zona i no consten afectacions greus.
2: I en aquest context temporal, clar, un home de 50 anys ha mort dijous a la tarda mentre es banyava a la platja de Llevant de Cunit, al Baix Penedès.
4: Dues ambulàncies s'han desplaçat fins al lloc, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, la platja estava vigilada i onejava bandera vermella que prohibeix el bany. Amb aquesta víctima ja són 20 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany.
2: Gràcies. Per cert, que el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures des de dimarts, quan Protecció Civil va activar en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa tant de dia com de nit. Aquest dijous s'ha acabat l'alerta per calor després que durant la setmana setmana s'hagin superat els 40 graus de temperatura en diverses estacions. De la 60ena de persones ateses pel SEM, un 72% han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari. La plataforma de treballadors de presons Marea Blava ha convocat una concentració aquest migdia al centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària per part d'una visitant. Reclamen més seguretat per als funcionaris davant el repunt d'episodis de violència registrats durant el mes d'agost. Explica'ns, Núria Alcarà.
5: Sí, els treballadors exigeixen al Departament de Justícia la revisió urgent dels protocols de seguretat a les zones d'accés als centres després que diumenge una funcionària de Brians fos agredida per una visitant a la zona de comunicacions de la presó. També reclamen un reforç a la plantilla que ajudi a pal·liar la manca de personal. Els sindicats penitenciaris denuncien una successió de deficiències de seguretat i descoordinació que no permeten, diuen, fer front a l'increment d'episodis de violència registrat a les presons catalanes. Només aquest mes d'agost el sindicat SIC CAP ha denunciat una agressió a un funcionari al menjador de Brians el passat 8 d'agost i una altra al centre penitenciari de joves el 12 d'agost. Malgrat els reclams són estesos entre la plantilla, la concentració d'aquest migdia, prevista a les 2 de la tarda, no té el suport dels sindicats majoritaris, UGT Presons i Comissions Obreres.
2: I d'una concentració a una altra, primeres reaccions a l'Ajuntament de Barcelona a la manifestació de l'extrema dreta convocada aquest dissabte a Barcelona pel moviment Save Europe Act. Serà la primera a Espanya en el marc de la seva gira europea en defensa de la deportació de persones migrades. Cristina Martín.
6: El moviment ultra es preveu mobilitzar a plaça Sant Jaume i des de l'Ajuntament de Barcelona asseguren que aquesta convocatòria no és benvinguda. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
7: Doncs no cal dir que la manifestació d'aquest dissabte no és benvinguda a Barcelona. La ciutat suposa ser escenari de convocatòries que pretenen difondre idees que són racistes, xenòfobes i que són contràries a la democràcia i a la convivència.
6: El consistori assenyala que el dret de manifestació és un dret fonamental subjecte només a la comunicació i no a l'autorització. Bonet ha recordat que la competència per modificar-ne el recorregut o plantejar-se prohibir-la és de la Generalitat. En paral·lel, col·lectius antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans a plaça Sant Jaume.
2: Més qüestions. A partir de dissabte 29 d'agost, el servei de la línia L1 de Metro de Barcelona es restablirà completament i es podrà tornar a recórrer la línia vermella de punta a punta. Tot després que des de mitjans a juliol s'estiguessin fent obres de millora. S'han renovat completament més de 2 quilòmetres de vies i s'ha incorporat formigó que dona més estabilitat als combois i més comoditat als usuaris. Tot això permet reduir les incidències. David Prat, director del Metro.
8: I també menys manteniment. I és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei i la franja de manteniment a la nit és molt petita. Per tant, hem de tenir infraestructures que facin que el manteniment sigui molt ràpid, perquè si no, no tenim quasi temps de fer manteniment.
2: I a Lleida, el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs els darrers 5 detinguts de dilluns pels aldarulls del cap de setmana passat al Parc de les Vies. Explica'ns, Pepa Santgenís.
9: Els 5 detinguts van declarar ahir davant el jutge. En total, hi ha hagut 12 detinguts. Mentre continua el dispositiu especial de vigilància amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana en aquest parc i a 3 barris propers, que es mantindrà fins dilluns quan des de l'Ajuntament faran una valoració de la situació i decidiran si el mantenen o no. Els darrers 3 dies no hi ha

0: d'un assaig internacional participat per Vall d'Hebron i Institut d'Oncologia. Més detalls, Anna Banyeres.
1: L'estratègia de combinar dos medicaments en pacients amb tumor renal avançat que havia progressat després de rebre immunoteràpia permet millorar la seva supervivència respecte del tractament farmacològic estàndard. S'ha vist que frenen el creixement del tumor en bloquejar la formació de vasos sanguinis que alimenten les cèl·lules tumorals. Doctora Cristina Suárez.
2: La combinació va demostrar benefici, va demostrar reduir el risc de que la malaltia progressi amb un 30%. A més, més pacients van respondre a la combinació de fàrmacs que el cabozantinib en monoteràpia, 53% versus 40%. I en els pacients que responien, aquestes respostes eren més duraderes, uns 23 mesos en comparació amb 12 mesos de monoteràpia.
1: Una opció per als pacients amb càncer de ronyó metastàtic de cèl·lules clares que representa 4 de cada 5 casos.
0: I el Banc de Sang i Teixits continua fent una crida als ciutadans perquè donin sang i és que a l'estiu les reserves baixen un 20%. Cristina Valverde, cap de campanyes del banc.
3: El canvi d'hàbit fa que la gent s'oblidi de donar. Si els tractaments no s'aturen l'estiu, creixen una mica més els accidents a l'estiu perquè hi ha molts més desplaçaments, no? Llavors, aquestes necessitats continuen sent iguals i les donacions són necessàries.
0: En aquesta campanya, que es manté oberta fins a mitjans de setembre, s'espera rebre 40.000 donacions de sang. Per aconseguir-ho, es fan campanyes a les platges i a les zones turístiques de muntanya. També es fa una crida per donar plasma. En esports, aquest matí el Barça fa la penúltima sessió preparatòria abans del primer partit de Lliga aquest diumenge amb el lateral Joao Cancelo ja sota les ordres de Hansi Flick. Germà García, bon dia.
4: Bon dia. Avui el Barça torna a la feina ja amb la presència de Joao Cancelo oficialment com a jugador blaugrana. El lateral portuguès no va poder ser presentat a l'afició en el trofeu Joan Gamper perquè encara faltava un tràmit burocràtic en el transfer que tenia que arribar des d'Aràbia. Però ahir ja va signar el seu nou contracte fins al 30 de juny de 2029, en la que serà la seva tercera etapa com a culer, però en aquesta ocasió en qualitat de fitxat. Cancelo arriba amb la carta de llibertat després de perdonar l'any de contracte que encara tenia amb l'Al Hilal, de l'equip de la Lliga Àrab, tot renunciant a molts diners, per cert, però, com ell mateix deia ahir en la presentació, el seu únic desig és el de jugar en el Barça.
5: La verdad es que fueron dos semanas difíciles, pero yo tenía en mi cabeza lo que quería. Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí y bueno, ellos sabían que jo solo quería volver aquí y si no volviera pues me quedaría ahí un año sin jugar.
4: Aquest matí el Barça farà la penúltima sessió preparatòria abans de debutar a la Lliga diumenge al camp de l'Elx.
0: Encara de futbol, el defensa de l'Espanyol, Roger Hinojo, portarà el dorsal número 21 del capità etern Dani Jarque. Hinojo porta el club perico des que era un nen i se sent molt orgullós.
6: Un orgull increïble, porto molt temps aquí aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
0: I pel que fa a l'hoquei herba, la selecció femenina amb 9 jugadores catalanes, Espanya ha golejat Nova Zelanda i ha certificat la classificació per a la segona fase del Mundial. De la cultura, Joan Costa, creador de la imatge de més de 400 marques, és un dels grans referents al disseny gràfic. Amb motiu del centenari del seu naixement, l'any Joan Costa reivindica amb una sèrie d'activitats el llegat d'aquest visionari de la comunicació i el disseny, Marta Orquín.
7: Si desea únicamente lo mejor, acostúmbrese a lo mejor. Ave Crem Gallina Blanca.
8: Joan Costa va idear fa 70 anys la icònica imatge de Gallina Blanca i va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques i institucions com la Caixa, Telefònica, Movistar, Seat, Renfe, Correus o el Banco Santander, la primera entitat bancària que va adoptar el color vermell. L'any Joan Costa, impulsat pel Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, commemora el centenari del naixement a Badalona d'aquest pioner del disseny i la comunicació que va posar les persones al centre, com destaca Jesús del Hoyo, comissari de la commemoració.
9: Dissenyava des de les necessitats de la gent. No desde una visión utópica en una atalaya, no, tocando preguntando, analizando el comportamiento.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda. Protecció Civil manté activada l'alerta de l'Inuncat per fortes pluges per un episodi que va començar ahir tarda i que, segons les previsions, s'allargarà fins demà dissabte. Pel que fa a les hores més immediates, els mapes indiquen pluges i tempestes previsiblement intenses al Pirineu, que també podrien ser localment fortes a partir d'aquesta tarda a zones de l'interior de Barcelona i Girona. En declaracions a Ràdio 4, el meteoròleg Jordi Miralles apuntava a una matinada especialment complicada a les comarques de Tarragona.
2: Avançada la tarda vespre, aquestes precipitacions més fortes es traslladen sobretot cap a les comarques de Tarragona. I la propera matinada, atenció, perquè més o menys entre la costa central, barcelonès bàsicament, fins comarques del Camp de Tarragona, fins al Baix Camp, atenció perquè aquí les pluges localment poden ser fortes o molt fortes, deixar quantitats importants de precipitació i també, quan hi hagi aquestes tempestes, tenim en compte que la temperatura cau en picat.
1: De moment, des de l'inici d'aquest episodi, ahir a les 2 de la tarda i fins avui a les 7 del matí, els bombers han rebut gairebé 150 trucades per incidències relacionades amb el mobiliari urbà, el cablejat elèctric i arbres o branques caiguts a les vies. De fet, com a conseqüència dels aiguats, aquest matí ha quedat sense servei la R4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Segons informa l'operadora pública, la causa és una incidència a la infraestructura de la línia. Rodalies ha desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar amb ambdues estacions. I el nombre de viatgers registrats als hotels catalans al juliol va superar els 2,5 milions, un rècord en la sèrie històrica per un mes de juliol, després de créixer un 3,1% en comparació amb el mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. L'increment interanual es va donar sobretot entre els turistes estrangers, que augmenten un 4% fins al 1,8 milió registrats. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer més lleugerament, un 1,3%, amb gairebé 900.000 persones que van pernoctar en hotels catalans durant el mes de juliol. I un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona confirma que la prescripció d'activitats en grup i en contacte amb la natura millora la sensació de soledat, especialment en persones que viuen en entorns urbans i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. Jill Litt és coordinadora del projecte Receptes.
3: Que tanto las prescripciones sociales individuales como las grupales reducían la soledad. Cabe destacar que la modalidad grupal resultó más eficaz para aquellas personas que, al iniciar el estudio, se sentían más solas y presentaban niveles más bajos de bienestar emocional.
1: Doncs tot això i més, quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans, però, la informació de serveis. Coneguem com se circula a aquesta hora el Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
4: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments comencen les retencions a l'AP7 arran d'una topada entre diversos vehicles que ja estan retirats a la Roca del Vallès, en sentit a Girona, registrant 8 quilòmetres en sentit nord i 2 en sentit sud. Apareixen també retencions a la zona de la Jonquera en sentit França, també a Barberà en sentit Tarragona i entre Gelida i Castellví de Rosanes arran d'un petit incendi de vegetació i que obliga a tallar un carril, hi ha 5 quilòmetres. També hem de comentar que hi ha alguna de mobilitat a les rondes, per tant, circuleu amb cautela. Diverses avaries a la zona de l'Eix Transversal, de Sant Hilari Sacalm o la C53 a Tornabous, prop de la zona de Lleida, i també un accident a la C66 a Banyoles. Per tant, ja s'aprecia molt moviment i us demanem cautela. Bona tarda.
1: I el temps, Jordi Oriós.
5: Avui, intervals de núvols a Catalunya, amb probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta a la tarda al Pirineu de Girona i a zones veïnes. I atenció al litoral de Tarragona, a la nit, probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta, que a última hora poden ser molt forts i persistents, amb acumulats de 100 litres per metre quadrat en 12 hores, a vista taronja actiu. Pel que fa a les temperatures, avui en descens generalitzat, localment notables. S'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 31 a Girona i Tarragona, 30 a Barcelona.
1: Doncs aquesta és la informació. Protecció Civil, recordin, manté l'alerta del Pla Inuncat per fortes pluges. Recomana extremar les precaucions, sobretot en aquelles zones inundables. Molt atenció a la crescuda de rius i rieres i, sobretot, evitar la mobilitat. Fins aquí aquest bloc de notícies. Poden continuar informats en aquesta sintonia i també a la web rtvbaixae.cat. Bona tarda.

0: operativo del Estado, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Inclusión, nuestro propio Ministerio, el Ministerio de Interior, lo podemos hacer, solo falta la voluntad de Ceuta, que yo sí creo que es una opción de las que tenemos encima de la mesa.
1: Y en plena crisis, las mafias que buscan lucrarse a costa de la desesperación de los migrantes. La policía ha desarticulado dos organizaciones que se dedicaban a trasladarles ilegalmente a la península a cambio de miles de euros. Hay 5 detenidos. Javier Álvarez, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 8.000 euros por traslado cobraba una de las bandas, 9.000 la otra. En el primer caso, con 4 de los 5 arrestos, la organización captaba migrantes, según explica la Policía Nacional, entre los miles que accedieron a nado a Ceuta. Hasta el momento del traslado, los mantenían ocultos en domicilios y en otros lugares, mientras esperaban que las embarcaciones, en este caso de tipo lancha rápida, llegaran a la ciudad autónoma desde la línea de la Concepción en Cádiz. La pista la dio el hallazgo de una de esas lanchas encallada en la zona ceutí de Benzú. Tras una inspección se determinó que podría haberse usado para este tipo de actividades. Este caso sería la constatación de que, al contrario de lo que sostiene hasta ahora el gobierno, sí hubo migrantes de los que participaron en la entrada multitudinaria de finales de julio que alcanzaron la península. De la otra banda hay un arrestado que ya está provisionalmente en prisión. El pasado 14 de agosto trasladó hasta una playa de la línea a 7 migrantes. Lo hizo en una pequeña embarcación, sin medidas de seguridad, sin apenas espacio y durante la noche, con niebla y frío. Pasaron 5 horas en el mar tras haber recorrido 40 kilómetros desde Ceuta.
1: Dejamos Ceuta. Para muchos la noticia de hoy es el bajón de temperaturas que ha permitido descansar mejor esta pasada noche. El calor afloja, pero en la zona del Levante este alivio ha ido acompañado de fortísimas tormentas. Lo peor se lo han llevado en Castellón y en Valencia, con granizo y con rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora. Hoy toca evaluar daños. Lorena Mayordomo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, así es. Esas rachas azotaron localidades como Algemesí o Sumacárcel, con multitud de árboles y cornisas caídas. También Alsira, donde se derrumbó la cubierta de la iglesia, o Cullera. En esta última, la cortina de lluvia cubrió toda la playa, muy concurrida ayer a estas horas. Silvia Roca es la alcaldesa en funciones.
4: En las casas y en los edificios pues también hubieron muchos daños de toldos y de objetos que, sobre todo ahora en los exteriores, pues la gente tiene en los jardines y en los balcones, mesas, sillas que vuelan.
3: Desactivadas este viernes todas las alertas en la Comunidad Valenciana, pero Emergencias acaba de decretar la amarilla por lluvias y tormentas para mañana sábado en el litoral de Castellón.
1: Pues vamos a ver cómo se presentan las próximas horas en el resto del país. Jacob Petrus, ¿qué nos espera este fin de semana? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Tormentas en el Mediterráneo. Atención, porque volverán a ser localmente fuertes, acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, tanto esta tarde y madrugada, especialmente al sur de Cataluña, como durante la jornada de mañana sábado entre las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. No serán las únicas, porque por la tarde también tendremos núcleos tormentosos en el entorno de los Pirineos, del Valle del Ebro, incluso del sistema ibérico del nordeste de Castilla-La Mancha, sin descartar algún chubasco también en puntos de la cordillera Cantábrica, de nuevo con cielo bastante nublado en la cornisa cantábrica, pero con una situación más tranquila hacia el suroeste y sobre todo en las Islas Canarias, donde solo tendremos algunas lluvias en el norte. En cuanto a la jornada del domingo, será algo más tranquila, aunque todavía tendremos algunos chaparrones fuertes en la vertiente mediterránea y por la tarde algunos aguaceros en zonas de montaña de la mitad oriental. También destacaremos la llegada de lluvias a Galicia gracias a la aproximación de una borrasca que, con vientos de sur, volverá a provocar que las temperaturas suban durante este fin de semana, sobre todo en el Cantábrico, aunque de cara a mañana sábado el descenso térmico será muy acusado en el Mediterráneo.
1: Gracias, Jacob. La lluvia y la caída de temperaturas que están contribuyendo a las labores de extinción de los incendios, aunque hasta ahora hay uno que preocupa especialmente. Luis Ortín, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El incendio de Segorbe, en Castellón, originado ayer por la caída de un rayo, se dirige a una zona de acceso terrestre complicada y justo a esta hora se prevé que cambie la dirección del viento y que las condiciones meteorológicas pasen a ser más desfavorables. Paula Varella, buenas tardes.
7: Sí, ya está empezando a soplar con más fuerza y eso propicia la propagación, pero el director técnico de la extinción explica que el viento se mantendrá estable desde ahora y hasta las 11 de la noche, por lo que el comportamiento del fuego es más predecible. Eso sí, acabamos de saber que se ha detectado un nuevo foco y se está valorando solicitar el apoyo de la UME. El gran reto es la orografía, que impide el acceso a pie. Durante la mañana, 150 efectivos, 30 terrestres y 17 medios aéreos han trabajado sin descanso en los tres puntos calientes. El de Segorbe es el cuarto gran incendio forestal que afronta la provincia de Castellón este verano.
6: Mejor evolución presenta el incendio de Las Hurdes en Cáceres, que de momento ha quemado más de 4.000 hectáreas. Desde esta mañana todos los vecinos evacuados ya pueden volver a sus casas, que esperan tenerlo estabilizado a lo largo del día de hoy. Y en otros asuntos, en San Sebastián hoy hemos conocido que un joven de 22 años que regentaba una tienda de golosinas está en prisión provisional por presuntas agresiones sexuales a hasta 14 menores de entre 10 y 18 años. Borja Gutiérrez.
8: Sí, la tienda de chucherías está situada en el barrio donostiarra de Amara, a escasos metros de un colegio público. Su dependiente, un ciudadano español de 22 años, fue detenido el pasado mes de junio acusado de una doble agresión sexual a una menor de 15 años, ocurrida días antes en el interior del propio establecimiento. Desde entonces está en prisión provisional. La Ertzaintza sospechaba que podía haber más víctimas y su investigación posterior ha dado sus frutos. Las denuncias se han ido acumulando este verano, los indicios sobre hechos similares también, y ahora mismo son 14 las posibles víctimas de este depredador sexual. Todas niñas y adolescentes de entre 10 y 18 años. La policía autonómica reitera que los hechos revisten especial gravedad y que el acusado tenía un modus operandi similar en la mayoría de los casos. Las agresiones comenzaron en 2020 y han durado hasta su detención este año. Algunas las cometió entonces cuando él también era menor de edad. La Ertzaintza pide colaboración ciudadana porque no descarta que el número de víctimas siga aumentando.
6: De los mercados, viernes de avances moderados en las bolsas europeas, la que lidera en los ascensos, el IBEX, que vuelve a aproximarse a los 20.000 puntos. Mercedes Ruiz, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Remonta un 0,7%, con lo que se mueve en el entorno de los 19.960. El selectivo de cerrar así romperá la racha de 7 sesiones consecutivas a la baja. El resto de bolsas europeas, ahora sí, todas en positivo. El petróleo, por su parte, hoy baja ligeramente. El precio del barril de Brent se mantiene estable en los $93.
1: Y en los deportes, estreno liguero de Betis y Real Sociedad. Daniel Ampuero, buenas tardes.
10: Aunque es la segunda jornada de liga, a las 9 de la noche desde el Benito Villamarín. Para mañana, 3 partidos más, 6 equipos que también se estrenan en la jornada 2, donde destaca el Real Madrid, que rinde visita en Cornellá, Español. En la rueda de prensa de esta mañana de Valdebebas, misterio por saber el primer 11 de Mourinho.
11: El primer 11 de Mou, vamos a ver de vosotros quién tiene mejores contactos.
10: Español, Real Madrid, pero también Athletic Club Sevilla y Valencia Celta. Y además del fútbol, Carlos Alcaraz y su equipo se van a desplazar a las pistas de Flushing Meadows en Nueva York para disputar el US Open, el último gran slam del año, que comienza el 30 de agosto. Sigue entrenando en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, en su casa en El Palmar, y mañana saldrá para los Estados Unidos.
1: Con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana, la de su comunidad.
12: Adisio Migdia. Radio Nacional. Radio 5. Ana Bañeres.
13: Bona tarda. Ha començat el descens de les temperatures i en molts indrets d'una forma important arran dels aiguats d'ahir tarda i matinada a bona part del territori. Per sort, els danys només han estat materials, segons bombers. En el que portem d'episodi de pluges han rebut 135 trucades per incidències relacionades amb el mobiliari urbà, el cablejat elèctric i caigudes d'arbre a la via pública. De fet, per les condicions meteorològiques, ha quedat sense servei des d'aquest matí la línia R4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. Amb tot, continua l'alerta de Protecció Civil per la previsió de ruixats intensos a partir d'aquesta tarda a zones de l'interior de Barcelona i Girona. I en declaracions a Ràdio 4, el meteoròleg Jordi Miralles apunta a una matinada especialment complicada a les comarques tarragonines.
14: Més o menys, entre la costa central, barcelonès bàsicament, fins comarques del Camp de Tarragona, fins al Baix Camp, atenció perquè aquí les pluges localment poden ser fortes o molt fortes.
13: Un front que, sens dubte, rebaixarà les temperatures diurnes i, sobretot, les nocturnes. Uns termòmetres, per cert, que no han afectat el turisme. Segons les dades provisionals, el mes de juliol ha estat de rècord en nombre de visitants estrangers i nacionals. S'han superat els 2,5 milions, un 3,1% més que el juliol de fa un any. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, amb José Gil a la realització, amb Cristian Estanesco a les vies de so i Martín Romero a control central. De seguida ho expliquem abans, però la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
15: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. La situació viària en aquests moments encara amb alguns punts de lentitud, però ha millorat en algun punt de la peça. Si fem per ordre, hi ha 2 quilòmetres de la Jonquera cap a França, a Montornès queden 3 quilòmetres en sentit Girona i a Barberà en sentit Tarragona, 1 quilòmetre només. En el cas de Sant Cugat, un accident provocar un quilòmetre de lentitud i això li da la situació viària ha millorat força i en aquests moments ja només queden 3 quilòmetres en sentit Tarragona. Mobilitat a les rondes, es nota que estem ja a l'operació de sortida del cap de setmana i apareixen, per exemple, retencions a la C66 a Banyola, sobretot per un accident, i a la Nacional 2 a la Jonquera. Com sempre, demanar-vos molta cautela. Bona tarda.
13: I també molt pendents avui, especialment del temps, Met, Jordi Oriós.
16: Avui, intervals de núvols a Catalunya amb probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta a la tarda al Pirineu de Girona i a zones veïnes. I atenció, al litoral de Tarragona, a la nit, probabilitat de ruixats acompanyats de tormenta que a última hora poden ser molt forts i persistents, amb acumulats de 100 litres per metre quadrat en 12 hores. Avís taronja actiu. Pel que fa a les temperatures, avui en descens generalitzat, localment notable. S'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 31 a Girona i Tarragona, 30 a Barcelona. Demà, de matinada, continuen eixos ruixats acompanyats de tormenta forts o molt forts al litoral de Tarragona. No es descarten ruixats febles a la resta de la meitat occidental durant la primera meitat del dissabte i a la tarda no es descarten ruixats acompanyats de tormenta al litoral sud. Les mínimes, amb canvis lleugers, les màximes baixen lleugerament al Pirineu, així com al litoral i al prelitoral de Barcelona i Girona, i baixen a la resta, un descens que serà localment notable al nord de Tarragona.
12: Edició migdia. Ana Bañeres.
13: Els aiguats han agafat el relleu a les calorades i les nits tòrrides. Protecció Civil manté activada l'alerta per pluges. Les previsions assenyalen una reactivació dels ruixats intensos a partir d'aquesta tarda a zones de l'interior de Barcelona i Girona, també aquest vespre al Pirineu, i segons el meteoròleg Jordi Miralles, s'apunta a una matinada especialment complicada a les comarques de Tarragona. Han estat declaracions a Ràdio 4.
14: Avançada la tarda vespre, aquestes precipitacions més fortes es traslladen sobretot cap a les comarques de Tarragona i la propera matinada, atenció, perquè més o menys entre la costa central, barcelonès bàsicament, fins comarques del Camp de Tarragona, fins al Baix Camp, atenció perquè aquí les pluges localment poden ser fortes o molt fortes, deixar quantitats importants de precipitació i també, quan hi hagi aquestes tempestes, tenim en compte que la temperatura cau en picat.
13: D'aquí que Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions. Imma Soler, subdirectora.
17: Localment es poden superar els 40 litres en 30 minuts i fins i tot 60 en 3 hores. Compte amb les zones inundables. Si trobeu una carretera, una riera, un barranc, un camí inundat, no hi entreu, ni a peu ni en vehicle. L'aigua es pot arrossegar. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, ratxes de vent forta i esclafits. Si us heu de desplaçar o heu de fer activitats a l'exterior, informeu-vos de on es poden produir.
13: Catalunya s'encamina cap a una altra temporada de rècord de turistes amb 13 milions i mig de viatgers que ens han visitat en el que portem d'any. Els detalls, Cristina Martín.
18: Una temporada més, juliol, ha estat un mes de rècord, sobretot per l'empenta dels viatgers estrangers. Prop de 2,7 milions de turistes han visitat Catalunya. És la xifra més alta que han registrat mai els hotels des que l'Institut Nacional d'Estadística recull dades. Malgrat el rècord de turistes, les pernoctacions s'han mantingut estables en comparació amb l'any passat, amb 8,2 milions aquest últim mes. Això implica que els viatgers han fet estades més curtes, tal com han detectat des de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona. Xavier Guardià és el seu portaveu.
19: Notem que les estades són una mica més curtes, perquè d'alguna manera entenem que aquesta també és una manera d'estalvi, diguem-ne, degut al tema econòmic, és una mica l'estalvi de que la gent, en comptes de fer una setmana de vacances, en fa quatre o fa escapades de cap de setmana.
18: Cauen les nits, però pugen els preus amb una tarifa mitjana diària per habitació de 150 euros, un 6% més cara en només un any. Amb tot, Catalunya es manté com un dels destins preferits a tot Espanya per als turistes, tant internacionals com nacionals. Molts escullen Barcelona plena de gom a gom com cada estiu. Aquí les estades també han sigut més curtes i el preu d'una habitació ha sortit per més de 186 euros la nit.
13: Sens dubte, un dels grans atractius pel turisme són les platges i en aquest sentit hem conegut que l'escalfament del mar ja afecta l'ecosistema de les Illes Medes. Aquest mes d'agost l'aigua ha arribat als 27,8 graus, gairebé 5 per sobre del que és habitual. Entre les espècies més afectades hi ha les gorgònies. Gemma Esteve.
20: La temperatura del mar a l'Estartit ha assolit aquest mes d'agost un rècord, gairebé 28 graus, la xifra més alta des que Josep Pasqual, observador meteorològic, va començar a prendre registres l'any 1974.
21: La tendència dels darrers anys, doncs, és que no només els valors puntuals, sinó els valors mitjans, que això encara és més preocupant, estan pujant d'un any per l'altre.
20: L'escalfament afecta especialment espècies com les gorgònies. Amb l'aigua més calenta necessita més oxigen, però alhora n'hi ha menys disponible. Això està provocant la mort d'algunes colònies, sobretot les situades a poca profunditat. Boris Whitman és biòleg.
0: Totes aquestes espècies, a part de tenir un valor intrínsec en si, fan de en estructura per moltes altres espècies, com són peixos, són crustacis, són mol·luscs. Si desapareixen, doncs totes les espècies associades també desapareixen.
20: Els experts també alerten sobre l'arribada d'espècies pròpies de zones més càlides com Grècia o Turquia, que reprodueixen amb facilitat i que podrien competir amb les autòctones. Un escenari que posa a prova la capacitat de les medes per conservar la seva biodiversitat en un mar cada vegada més calent.
13: I la calor afecta també la qualitat del clor. Les analítiques que es realitzen a la xarxa municipal d'aigua dels municipis de Lleida han detectat aquest estiu un augment de la toxicitat. En algun municipi, com Rocallaura, l'Urgell, els veïns no poden beure ni cuinar amb aigua de la xarxa. Pepa Sant Genís.
2: Les altes temperatures d'aquest estiu a la plana de Lleida, amb màximes de 40 graus molts dies seguits, afecten el tractament amb clor de l'aigua potable. Així ho ha detectat la unitat d'aigües de la Diputació de Lleida, que és l'encarregada d'analitzar la qualitat de l'aigua dels municipis. En les analítiques a 200 poblacions han constatat un augment de subproductes del clor a l'aigua que poden ser perjudicials per la salut. Josep Maria Capdevila és el responsable de la unitat d'aigües de la Diputació de Lleida.
22: Que fa la... L'excés de temperatura ambient és degradar el clor, que és el desinfectant que s'utilitza a l'aigua de consum. Això pot generar una sèrie de subproductes, com els clorats, poden afectar la salut. Ha detectat un augment important de mostres en les quals es detecten clorat.
2: Dels 200 controls realitzats a les xarxes d'aigua municipals de la demarcació de Lleida, en un 10% han detectat aquest subproducte del clor perjudicials per la salut. En alguns d'aquests municipis, com Rocallaura, a l'Urgell, els veïns des de finals de juliol no poden beure ni cuinar amb aigua de la xarxa municipal.
13: I a Móra la Nova celebren que la Comissió Europea hagi donat llum verda a la creació d'una companyia conjunta participada per empreses i govern espanyol per optar a la gigafactoria d'intel·ligència artificial al municipi tarragoní Pilar Ribas.
23: L'alcalde Jesús Álvarez celebra que s'hagi donat un pas més per aconseguir l'objectiu en declaracions a aquesta emissora.
24: Trobem un pas més i un pas decisiu ja per a poder ser una de les candidates definitives a acollir aquesta infraestructura europea. De la veritat que nosaltres com a Ajuntament estem molt contents i que això està avançant amb els tempos que nosaltres consideràvem i que estem alineats a que al final això sigui una realitat.
23: La Comissió Europea ha avalat la creació d'una companyia conjunta formada per ACS, Telefònica, Banco Santander i el govern espanyol a través de la Societat Espanyola per a la Transformació Tecnològica. En un comunicat ha informat que l'operació notificada no planteja problemes de competència perquè cadascuna de les empreses té una posició limitada en el mercat resultant de la transacció. La nova companyia podrà ara formar part de la iniciativa de Gigafactories Dia de la Unió Europea, que té per objectiu construir fins a 7 macroinstal·lacions en diferents estats membres. Móra la Nova haurà de competir amb els projectes de països com Alemanya, Grècia o Itàlia. La previsió de Brussel·les és tancar el procés el 12 de novembre i anunciar els guanyadors a principis de 2027.
13: I amb infraestructures, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que s'estudiaran solucions al col·lapse de la P7 aquesta tardor sobre la taula, com ja va avançar el president Illa, estudiar si es recuperen els peatges, però també tot un seguit d'altres mesures. Sergi Bassoles.
25: Sí, la titular d'Interior ha avançat en una entrevista a l'agència EFE que aquesta tardor es crearà un grup de treball intern al govern. L'objectiu, ha dit, analitzar diferents estratègies encaminades a pal·liar la congestió i l'elevat nombre d'accidents a l'AP7.
26: I també tenim l'encàrrec per part del president d'avançar en futures mesures compartides amb les altres conselleries que tenen competències per millorar, per una banda, la sinistralitat i per dels problemes que tenim de congestions.
25: I més enllà de la idoneïtat de recuperar o no els peatges, Núria Parlon ha detallat altres mesures que ja s'estan aplicant.
26: Amb una app per llançar avisos als conductors a l'AP7, que sàpiguen quan la via està saturada, quan hi ha un accident, un sistema de velocitat variable amb senyalització en el tram de l'Ebre, instal·lar un sistema de velocitat variable que la volem enriquir amb la IA.
25: D'altra banda, la consellera d'Interior ha plantejat que l'autopista requereix de grans obres com ara ampliar la zona sud amb 3 carrils.
12: Edició migdia.
13: En plana política, a les 2:21 de la tarda, a Prada Conflent, en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha expressat que Catalunya té moltes limitacions i també ha assenyalat que cal extreure profit dels aprenentatges per no caure en errors històrics del passat.
27: Que necessitem construir
3: grans majories i que necessitem minimitzar l'oposició. I, per tant, que necessitem una economia forta. I això hi ha hagut moments de la nostra història que no hem estat en condicions de poder-ho fer.
13: En el mateix escenari, l'expresident Pere Aragonès ha alertat sobre el creixement de les polítiques d'extrema dreta en referència a Aliança Catalana.
4: Com als anys 20 en el món s'estan produint canvis molt accelerats i on hi han propostes que intenten importar a Catalunya projectes d'extrema dreta, populismes de dretes que es basen en una idea excloent de la nació.
13: De la seva banda, els comuns, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, han instat a Junts a demostrar amb fets que rebutgen les polítiques d'Aliança Catalana després que ahir el seu secretari general, Jordi Turull, advoqués per un combat de valors. I en relació amb la concentració comunicada per l'associació Save Europe Act, el moviment d'extrema dreta prevista per aquest dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona, el govern recorda que el dret de reunió i manifestació és un dret fonamental, però no és absolut. Així s'ha previst un reforç del dispositiu policial per supervisar que la concentració, les manifestacions de participants o els símbols o pancartes que es puguin exhibir no fomentin, promoguin o incitin directament o indirectament a l'odi, i afegeixen que si es detecta alguna conducta que pugui ser constitutiva d'infracció administrativa o penal, es posarà en coneixement de la Fiscalia o el fiscal especialitzat en delictes d'odi i discriminació. El comunicat clou que el govern reitera el seu compromís amb la protecció de la no discriminació, la dignitat de les persones i la convivència. La soledat i l'aïllament social són un dels grans reptes de salut pública en els entorns urbans i en la voluntat de buscar solucions. Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona ha demostrat els beneficis de la prescripció social basada en el contacte amb la natura, amb activitats dirigides en parcs i jardins. I el que s'ha vist és que és especialment eficaç per a les persones grans i en situació socioeconòmica de vulnerabilitat, sobretot quan s'ha fet en grup i no individualment. Jill Litt és coordinadora del projecte Receptes.
5: Que tanto las prescripciones sociales individuales como las grupales reducían la soledad. Cabe destacar que la modalidad grupal resultó más eficaz para aquellas personas que, al iniciar el estudio, se sentían más solas y presentaban niveles más bajos de bienestar emocional.
13: I parlem ara de nivells, però econòmics. L'euro digital ha de ser una realitat el 2029. El Banc Central Europeu pensa començar l'any vinent una prova pilot amb la versió electrònica de l'euro físic. En Climent Sabater ens explica què és l'euro digital.
6: L'euro digital ja té l'impuls del Parlament Europeu. Aquesta moneda virtual vol ser l'alternativa pública tutelada pel BCE i europea a plataformes de pagament electrònic com Visa, Mastercard, PayPal o Apple Pay, com explica la directora del Departament de Finances de l'Escola de Negocis de la Universitat Pompeu Fabra, Luz Parrondo.
7: A partir del Banc Central Europeu disposaria del control d'aquesta plataforma de pagament o d'aquest sistema de pagament, i que, per tant, seria recuperar la sobirania i l'autonomia dels pagaments.
6: L'euro digital serà complementari a l'efectiu, tindrà el mateix valor que l'equivalent en bitllets i permetrà pagar en línia fins i tot sense connexió a internet. Però encara hi ha dubtes que resoldre, com la quantitat garantida, que en el cas dels bancs comercials és d'un màxim de 100.000 euros.
7: Perquè n'hi ha molta por de que la gent faci un canvi i tot ho porti cap a aquest tipus de moneda perquè està 100% garantida pel Banc Central.
6: La moneda virtual encara ha de rebre el vistiplau del ple de l'Eurocambra. El BCE començarà l'any vinent una prova pilot amb l'objectiu de començar a emetre euros digitals el 2029.
13: I la informació esportiva, Jorge Agüero, bona tarda.
8: Bona tarda.
13: Esports.
8: Ja tenim encetada la segona jornada del campionat de Lliga a primera divisió i per fi arriba l'estrena dels dos grans favorits, Barça i Real Madrid. L'equip de Hansi Flick, recordem, debuta diumenge a casa de l'Elx, el Manuel Martínez Valero, partit que es disputarà a 2:15 de la nit. Demà dissabte al migdia, primera roda de premsa del preparador alemany en la seva tercera temporada al capdavant de l'equip, i l'etern rival, per la seva part, debuta precisament a la Ciutat Comtal contra l'Espanyol en un partit que també es jugarà a darrera hora, però de demà dissabte, 2:15 de la nit. Manolo González no disposa de tres jugadors, Javi Puado i Quique García en la davantera per lesió, i Lele Cabrera al central i capità per sanció. A segona, precisament, és avui quan s'obre la segona data, i ho fa amb un Córdoba-Girona. Josep Guardiola.
9: Amb les baixes de David López, Porto, Ounahi, Sigankov, Unai Hernández, Abdul Mumin i també la d'Ivan Martín, que deixa Montilivi i fitxa pel Racing de Santander, Inter. El Girona juga aquest vespre al camp del Còrdoba, segona jornada de Lliga. Escoltem el tècnic parlant del seu rival.
1: Aquí molt ben treballat, que des de que està Ivan Ania, des que van pujar, que és dels que més alt té el bloc. L'any passat va ser l'equip que més vegades xutava a porta de mitja.
9: El partit el xiularà Germán Cid, al bar Rubén Avalós, al Còrdoba Girona, a les 9 de la nit.
8: Gràcies, Josep. Una estona abans, a les 8 del vespre, avui primera posada de llarg del Barça femení, que es presenta davant de la seva afició al trofeu Joan Gamp. Per Dani Esclusa, bona tarda.
10: Bona tarda, Jorge. Doncs sí, amb algunes cares noves i d'altres que segur que es trobaran a faltar, així es presentarà el nou Barça de Pere Romeu a l'estadi Johan Cruyff. El partit serà a les 8 davant el Brighton, un duel que, a més de l'ambient festiu, també servirà com a últim test per les blaugranes abans d'encetejar la competició oficial amb la primera jornada de Lliga el pròxim diumenge contra el Tenerife. Sobre la gespa, podrem veure les quatre incorporacions d'aquest estiu, a més d'altres joves jugadores de la Pedrera, Superdrà, Clara Serra Jordi, recordem, 6 setmanes de baixa per una lesió al canell.
8: Dani, gràcies. I recordem que demà comença la Vuelta a Espanya a Mònaco, enguany amb Tadej Pogacar i 3 catalans en el pilot. Marcel Camprubí, David de la Cruz, tots dos del Pinarello, i Marc Bustrenga del Kern Pharma.
13: Gràcies, Jorge. Fins i ara. Futura. Joan Costa, creador de la imatge de més de 400 marques, és un dels grans referents del disseny gràfic. Amb motiu del centenari del seu naixement, l'any Joan Costa reivindica amb una sèrie d'activitats el llegat d'aquest visionari de la comunicació i el disseny. Martoquin.
11: Si desea únicamente lo mejor, acostúmbrese a lo mejor. Avecrem Gallina Blanca.
14: Joan Costa va idear fa 70 anys la icònica imatge de Gallina Blanca i va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques i institucions com la Caixa, Telefònica, Movistar, Seat, IBM, Renfe, Correus o el Banco Santander, la primera entitat bancària que va adoptar el color vermell. L'any Joan Costa, impulsat pel Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, commemora el centenari del naixement a Badalona d'aquest pioner del disseny i la comunicació que va posar les persones al centre, com destaca Jesús del Hoyo, comissari de la commemoració.
15: Dissenyava des de les necessitats de la gent, no des d'una visió utòpica en una atalaya, no, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas, no se hace para el ego personal.
14: Creador i pensador autodidacta, autor d'una 50ena de llibres, defensava una comunicació visual més humana, responsable i global. Enamorat del seu ofici, les seves filles, la Mercè i l'Esther Costa, recorden el seu optimisme, curiositat i entusiasme.
16: La frase d'ell típica és que soc jove perquè tinc projectes. Si fos gran només tindria records. I aquesta era la seva frase, que amb 96 anys encara la repetia.
14: L'any Costa desplegarà aquest 2026 i el 2027 exposicions, premis, accions digitals, un congrés internacional i debatrà sobre l'impacte de la intel·ligència artificial al disseny.
13: Doncs amb aquest any, Joan Costa, posem el punt i final en aquest bloc informatiu. Poden continuar informats en aquesta sintonia també a la web rtv.es. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
17: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.